peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Así comienza l'informatiu del València.
1: Y así estem, un día más, en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Radio de este dijous 7 de maig, on el València, com venim contant i dient estos últims dies, té la primera gran final el pròxim diumenge a l'estadi Sant Mamés davant l'Atleti de Bilbao en ixa lluita per la permanència en este final de temporada i en els quatre partits que li resten després de la derrota el passat cap de setmana davant l'Atleti de Madrid i a les portes d'ixe partit, lo que estem dient, n'hi ha que alçar-se, n'hi ha que reaccionar reconeguent que va ser un partit molt dur i molt difícil que li espera el València Sant Mamés davant l'Atleti de Bilbao, però l'equip té que ser ambiciós i anar amb aquesta mentalitat guanyadora a l'estadi de Sant Mamés per assegurar quant abans els 42 punts que ens donarien virtualment pues, la permanència i sobretot la tranquil·litat per afrontar aquests últims partits que li queden al València, perquè després de l'Atleti de Bilbao jugarem la pròxima setmana, jornada intersemanal, dijous, a Mestalla, davant el Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano que, per cert, esta nit pues, pot estar en la final de la Conference i podem vindre també pensant més en eixa final, però bueno, Rayo, després Anoeta davant la Real Societat i l'últim partit de Lliga també a Mestalla davant el Barça. Però lo que estem comentant i lo que estem dient, els deures n'hi ha que fer-los quant abans per a no arribar més apurats i més necessitats a eixe final de Lliga, que en la part baixa de la taula de la classificació està sent pues, molt apretat, amb 8 equips implicats, només 3 punts de diferència màxima. Bueno, pues el València, que té que anar cap a Bilbao, lo que hem dit, en eixa mentalitat. No és el millor rival ni el millor escenari. De fet, després anirem a Bilbao. Allí ja està encalfant el partit del diumenge, perquè l'Atleti Bilbao té 44 punts i ells ara pues, volen apurar les opcions que li queden per poder estar en Europa la pròxima temporada. Estan a 3 punts del sext classificat, el Celta de Vigo. I ja diem, l'Atleti Bilbao ha fet una crida als seus aficionats per a que vagin diumenge a Sant Mamés i que siga una caldera. Bueno, pues ja això ho sabem, però n'hi ha que anar, ja dic, en eixa exigència i sobretot en una mentalitat forta. A tratar de guanyar el partit. Després, el partit te pot dur altres circumstàncies, però ja dic, important és poder aconseguir la victòria i si no pot ser, pues almenys puntuar, però canviar un poc, ja dic, la mentalitat d'on venim, que és després de la derrota davant l'Atleti Madrid, alçar-se i reaccionar el pròxim diumenge a Sant Mamés. Bueno, pues tot això el que tinc preparat avui en este informatiu, on també anem a tindre pues, molts protagonistes en el dia d'avui, perquè com us diuen, se n'anirem a Bilbao per a parlar amb un jugador del València, també de l'Atleti de Bilbao, per a que ens conte pues, com veu el partit i com estan les coses allà per Bilbao. I també, com no, altre protagonista en el dia d'avui serà l'entrenador del València femení, Miquel Crespo, que afronta en este cap de setmana el partit d'anada de les semifinals del playoff d'ascens davant l'Albacete. Avui serà també protagonista Miquel Crespo en estos estudis, com ahir ho va ser l'entrenador del juvenil de l'acadèmia, Euge Rivera, que continuen preparant ixe partit de la Copa de Campions del pròxim diumenge, així en l'Antonio Puigades, també en ixa mentalitat que ens va dir ahir el míster. Volen guanyar la Copa de Campions i llevar-se ixa espineta clavada que tenen de la temporada passada on van ser subcampions. De tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València. Què tal, Vicent Burguete, com estem?
2: Bona vesprada, Robi, com estem? Semaneta, com diem, molt intensa tant per a València com per a la seva acadèmia, però sobretot primer que res el primer equip, que ja té la mirada ficada i clavada en Sant Mamés, un estadi complicat, un rival molt exigent, però els recordaran que han d'estar a l'altura perquè si volen revocar esta situació, no queda altra.
1: Bueno, pues ara pararem de tot això. Avui l'equip tornarà demà als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, per a continuar preparant ixe partit on, pel que fa pues, als lesionats, estem pendents de Lucas Beltrán, per veure si pot arribar el jugador argentí al partit per ixes molèsties que continua arrossegant al genoll, que ja li van impedir estar en l'últim partit davant l'Atleti de Madrid. I bueno, pues avui Lucas Beltrán també s'ha passat per ací, per la ciutat esportiva Paterna, per a continuar tractant-se i recuperant-se, per veure, Vicent, si pot arribar o no al partit del diumenge.
2: Lucas Beltrán, que com tu dius ha estat ací en la ciutat esportiva de Paterna, encara queda per a que entrene en el grup, però a veure si per a les pròximes jornades pot estar el jugador argentí, recordem, en ixa posició de 10, pràcticament, i se enllaç entre el nou, el davanter, i el mig camp. Ha tingut molts bons trams de temporada, així que seria una molt bona notícia, Robi, recuperar a un jugador que, pues, en la garra i en la qualitat també que li caracteritza, és molt necessari per a esta tram final de temporada.
1: Bueno, pues, pendents de Lucas Beltrán, la resta, pues, estan tots disponibles. Això sí, a excepció de lesionats de llarga durada, que continuen també els seus processos de recuperació, encara que com també estem contant estos dies, continuen, pues, ja avançant plaços, és el fet de Julen Aguirrezabala, el porter basc, l'ex de l'Atleti de Bilbao, que, bueno, que ja està, podien dir que ja està en el tram final de la seva recuperació, Vicent, ja està fent treball de camp, l'hem vist així en la ciutat esportiva de Paterna, avui també, com no, també s'ha passat per així per a continuar el seu procés de recuperació, al igual pues, que Thierry Diakabi, que també està fent treball de camp, ja dic, bueno, pues són bones notícies també.
2: Un Julen Aguirrezabala que per poquet no plega a la que és la seva casa, perquè recordem que és propietat del Club Basc, que està cedit per el Athletic Club, així que per poquet Robin no plega a la que és nostra temporada, però ha sigut sempre a sa casa, Sant Mamés, i pot aplegar molt de cuidado al seu etern rival, que és la Real Societat de les jornades. Veurem el que passa, jo crec que estarà complicat, però a veure si es recupera bé.
1: Almenys ells, pues, bueno, veurem si pot entrar en aquestes últimes convocatòries, perquè bueno, la veritat és que Dimitrievski, després que va tornar a la titularitat per la lesió de Julen Aguirrezabala, pues, està també rendit un gran nivell. Però bueno, pues, Julen Aguirrezabala, ja dic, està cedit per l'Atleti de Bilbao. Important és que, ja dic, pues, està en aquest tram final de la seva recuperació. Avui han sigut molts els jugadors que també s'han passat per ací, per la ciutat esportiva de Paterna. Com hem dit, pues, Lucas Beltrán, els lesionats de llarga durada, com sol ser habitual, i demà pues, el tall per a continuar preparant aquest partit davant l'Atleti de Bilbao. Demà divendres, en la nostra prèvia ja del partit, entrarem en el que pot ser l'equip titular, l'11 que està preparant Carlos Corberán de cara al partit davant l'Atleti de Bilbao, però jo crec que s'esperen canvis i novetats. No sé tu què penses, gent.
2: Algunes variacions jo crec que hi haurà, no de sistema, que ja està prou afiançat ICE 4-4-2, però bueno, a vegades és, depèn del tram de partit i de defensa, 4-3-3, però Robi, jo crec que alguna sorpresa tindrem en el 11 demà. Ho direm les nostres pedrades, si vols. No sé si tens alguna cosa a dir.
1: Bueno, anem a veure. El que està clar és que Xomert i Unai Núñez ja estan recuperats de les seues respectives lesions. Xomert ja va entrar a la convocatòria, encara no ha reaparegut. Sí que ho va fer, pues, Unai Núñez en el partit davant el Girona. I estos havien sigut titulars en el València fins que se van lesionar, i per això van perdre la titularitat. En el seu lloc ha estat Pepelu, que ho hem dit, rendint a un molt bon nivell en companyia de César Targa, i si es podrien ser la rometa, potser la tornada de Xomert i Unai Núñez, pues bueno, al centre de la defensa. Després no sé jo si poden haver més novetats i més i més canvis, pensant també en el partit que li espera al València diumenge en Sant Mamés.
2: Pues fixa't que jo crec que on va estar una de les grans incògnites per a l'afició i per a nosaltres que tenim que endivinar l'11, va estar més allà de la defensa, Robi, en el mig del camp, perquè ara Pepe Lu sí que ve en ese rodatge, ve d'uns partits titular, Guido, és obvio que és una pedra fonamental, una peça fonamental, però clar, ahí tens a Ugrinich, a Javi Guerra, Pepe Lu, tens opcions ahí, Almeida, que també està en l'equip.
1: Si mirem un poc el que va ser l'equip titular que va jugar davant l'Atleti de Madrid, en Guido i Javi Guerra, i per davant, que hi hagués en banda esquerra, pues estava Ugrinich, en Ramazzani i Sadik. Ara, evidentment, té més opcions, hi ha més alternatives. Bueno, veurem, demà pues, ja se pronunciarem al respecte, però ja dic, jo crec que sí que pot haver algun canvi, alguna novetat, i sobretot en la part central de la defensa, recuperant pues, la titularitat, jugadors com Xomert i Unai Núñez, que n'hi ha que dir que fins que se van lesionar també van rendir a un molt bon nivell.
2: Totalment, jo trobo també, per l'altra banda, que l'Atlètic Club sí que va anar en tot, perquè sap que aquests tres punts en casa són fonamentals per a la lluita d'Europa. De fet, ahir feia un cridament a l'afició de que volen tornar a Europa, i l'Atlètic que no se va conformar ni molt menys en un puntet, però és el que té que fer també el València, que també és de lo seu en joc. Dos equips, encara que són coses diferents, tenen lo seu en joc, i dos equips que van anar a unyes i dents a pes tres punts.
1: Bueno, parlàvem de un partit especial, encara que no estarà Julen Aguirrezabala, el porter basc cedit per l'Atleti de Bilbao. També va ser especial per a Unai Núñez, perquè Unai Núñez va eixir de l'Atleti de Bilbao, està cedit així pel Celta de Vigo, però bueno, ell torna a la seva casa, a Sant Mamés, i per a Unai Núñez, pues, va ser també un partit especial, Luciano.
2: A més, pensa que l'Atlètic Club, al tindre aquesta filosofia que te limita molt en quant a fitxatges, pues estos jugadors no se saben mai quan tornaran, quan no, i sinó que Unai Núñez segur que vol donar la seva millor versió, tenint en compte que està a préstec quasi en el València, voldrà donar la millor versió en front de la seva família, que segur que està allà en Sant Mamés, i ojalà la done, perquè això pues, certifica, garantitza que el seu millor rendiment afecte a nosaltres, a València.
1: Bueno, pues esta és l'última hora del València, que demà tornarà al treball, als entrenaments, així, a la ciutat esportiva de Paterna. Entrenaran demà, dissabte, i per la vesprada viatge cap a Bilbao. De l'Atleti de Bilbao ho hem comentat en la portada d'este informatiu. Allí estan calfant ja el partit del diumenge. De fet, ahir va haver una crida en les xarxes socials de l'Atleti de Bilbao per a que els seus aficionats anaren a Sant Mamés i convertiren pues que fora una caldera.
2: Si ja ho és de normal, imagina't si faig un cridament a l'afició. T'he de dir una cosa, Robi, i és que per afegir un poc d'optimisme, que no, confiar-nos, però un poc d'optimisme sí que és de veres, que la realitat és que no és l'Atlètic Club que era la temporada passada, és un Atlètic Club que, de fet, en quant al promig, pues promitja més gols en contra que a favor per partit. Crec que és una dada a tindre en compte, sobretot perquè al final és diferent anar a un Sant Mamés, que és un autèntic fortín, que com la temporada passada van perdre un partit, però este any, recordem, 6 partits han perdut en Sant Mamés.
1: És cert, i aquesta dada que estàs donant de Sant Mamés, el que passa és que ells venen de guanyar-li a l'Alavés, i bueno, el que hem comentat a la portada, tenen ja 44 punts i estan a 3 d'Europa, del sext classificat, que és el Celta de Vigo. I per això el missatge ahir de l'Atleti de Bilbao en les seues xarxes socials era molt clar: queremos volver a Europa, que Sant Mamés sea una caldera el domingo. I això és el que ens va esperar el pròxim diumenge en Sant Mamés. Ja sabem que és un ambient fort, calent si cap a algo més, i ells, pues, ja dic, apurant les opcions que tenen per estar en Europa, que això, lo que hem comentat, també va dificultar més el partit per al València.
2: Sobretot, recordem, el Atlètic Club i els seus aficionats que volen sumar aquests punts com siga, perquè després d'aquest partit tenen l'Espanyol, que és també un rival que se la juga, és un dels 8 equips que estan en la zona baixa. I Robi, el següent partit de Sant Mamés després del València és el Celta de Vigo, equip que ara mateix marca i s'alinea d'Europa, així que no concebisc que l'Atlètic Club no vagi a per el 12-12 que li queda, perquè l'última jornada és un Madrid en, a domicili que haurà perdut la Lliga segurament, així que l'Atlètic Club que va en totes a per aquestes últimes jornades.
1: Bueno, pues ya dije, eso es lo que le espera al Valencia el próximo diumenge al estadi de Sant Mamés davant l'Atleti de Bilbao, que també és cert una cosa. Ells pues bueno, han anunciat esta setmana el nom del nou entrenador, l'alemany, Edin Terzic, ahir també la renovació de Gerai. Bueno, també poden estar pensant més en la pròxima temporada, però ja dic, ahir me va cridar molt l'atenció pues ese missatge que feia l'Atleti Bilbao en les seues xarxes socials fent ixa crida i dient que això encara no s'ha acabat, queden 4 partits i encara tenim l'opció d'estar lluitant per Europa. Ara després anirem a Bilbao, com vos diem, avui volem parlar amb un exjugador del València i de l'Atleti de Bilbao, és Xavi Escurza, sap ben bé el que és jugar en els dos equips, per a que ens conte, bueno, pues si estan pensant més, ja dic, en Europa o en la pròxima temporada. Jo ja dic, crec que van apurar les últimes opcions i espero un partit molt complicat i molt difícil. En quant a l'última hora de l'Atleti de Bilbao, Vicent, ells allí estaven pendents de Yuri de Laport, que van acabar en molèsties en el partit davant l'Alavés, però sembla que van a estar recuperats i que Valverde va tindre a tots els jugadors disponibles.
2: En teoria apleguen, així una comiat de jornades que han tingut moltes baixes, perquè aquest és un dels factors perquè l'Atlètic Club no ha donat igual el rendiment que s'esperava en esta temporada 25-26, que ells durant molt de temps, de fet la de Nico Williams ha sigut la baixa més important durant tota la temporada, ara està recuperat, de fet va fer 2 gols en l'últim partit el bo de Nico Williams, que veurem també si aplega al Mundial, però llevant d'això, pues un Atlètic Club que no espera a priori, a falta d'estos últims entrenaments baixes, a lo millor a Yuri Laport en estos últimes sessions li vota alguna molèstia de les que arrastraven, i Robi, una cosa molt important és també el rival, l'Atlètic, que esperem en Sant Mamés, perquè parlàvem del 11 inicial del València, però és que el mig del camp va ser molt important perquè sobretot el Sant Mamés en casa té pues, a Sancet, Jaureguizar, Ruiz de Galarreta, juguen molt per dins i ja que estan molt forts en el camp, i també lo de si pensarien en la temporada que ve o no. Jo crec, Robi, que en els despatxos és possible que ja pensen la temporada que ve, però en el camp, que és el que compta, estan molt pendents d'estar.
1: Estic d'acord, Vicent, ja dic, no és el millor rival ni el millor escenari Sant Mamés per tot el que estem contant i per tot també els precedents que sabem. Allí el València en Sant Mamés fa molt de temps, l'altre dia ho comentàvem, 7 anys que no guanya en Sant Mamés, des d'aquella temporada pues, 2019, o sigui, la temporada 2019,
2: setembre de 2019,
1: que guanyarem en gol de Cheryshev. Mira, si que això diu també la dificultat. L'any passat de fet perguérem, fa 2 temporades empatàrem, ja dic que hem empatat més que hem guanyat en els últims anys, però bueno, tenim que afrontar el partit, lo que hem dit, amb mentalitat guanyadora, ser ambiciosos, assegurar quant abans esos 42 punts, que no va ser l'altre dia davant l'Atleti de Madrid, n'hi ha que passar pàgina, alçar-se i reaccionar quant abans. El repte és exigent, difícil, però això té que ser la màxima valència.
2: De fet, és tan difícil que, perquè me fum una idea, històricament, així com en Mestalla, el balanç és molt favorable per al València Club de Futbol, l'Atlètic Club, així, fora de Sant Mamés, en Mestalla, no té bons números, però és que el València, en Sant Mamés, tampoc té els millors números, perquè en 90 partits són 17 victòries, 22 empats i 51 derrotes de l'equip allí, però és que jo ho dic això perquè per a mi també és una motivació poder donar la volta a aquesta estadística.
1: Pues així ja té que afrontar el València la primera gran final que té en esta lluita per la permanència en estos últims 4 partits de la Lliga que li queden, que nosaltres ho estem comentant, quant abans millor, però no arribar més apurats, més necessitats del que ja estem a este final de temporada. I estos dies hem parlat amb grans jugadors del València, que saben també alguns d'ells el que és estar en situacions difícils, com ahir va ser Miguel Tendillo, el nostre ambaixador, o Pep Claramunt, que l'altre dia també va rebre aquest homenatge especial de l'estadi de Mestalla, i ells també ho tenen molt clar. No va poder ser davant l'Atleti de Madrid, i no n'hi ha que pensar només en els partits de Mestalla que li queden al València: Rayo Vallecano i l'últim partit de Lliga davant el Barça. No, quanta vas millor, i si pot ser a Bilbao, millor que millor.
3: I quan tant se puga treure a algun punt, pues millor, perquè després deixar-se les coses pel final és molt fotut. Y después que nosotros dependem de nosotros mateixa. O sea, que si nosotros en Bilbao anem y se taguera el partido, pues pega un descanso el equipo, la afición y tocho.
4: Hay que estar pensando de que cuanto antes el equipo estiga fuera de ese perill, que es inmediato, que está damunt, pero ya que eixir de ello lo antes posible, y eso es lo que hay que pensar, que si se puede hacer ya este dijous, o sea, esta semana en Bilbao, no esperar al partido de

0: els tres últims partits que li restaran. Dijous de la setmana que ve Mestalla davant el Rayo Vallecano, Anoeta davant la Real Societat i l'últim partit de Lliga davant el Futbol Club Barcelona.
1: Quant antes se sumen esos 5 punts mínim que se van sumar en la primera volta davant Atlètic, Rayo, Real Societat i Barça, pues molt millor, Robi, perquè si tu, per exemple, guanyes en Samamés, ja te'n vas a esos 40 i pico punts, que al final dic 40 i pico perquè no se sap on se va a certificar la permanència.
0: Jo crec que en els 42
1: sí, pues lo que deien,
0: perquè també, per lo que hem dit, perquè n'hi ha molts equips immersos, són 8 equips i al final entre ells se van a deixar punts. De fet, esta jornada n'hi ha enfrontaments directes, ja ho hem comentat, jo crec que 42 claro, punts però bueno, n'hi ha que sumar-los.
1: Tu sumes en setmana més els 42 punts i pot ser que estigues virtualment més o menys salvat. Així que en lloc d'esperar-te a fer cabales en Mestalla front al Rayo Vallecano, lo important, 3 punts front a l'Atlètic Club i punt.
0: Per a que el partit de Mestalla, el pròxim partit de Mestalla, estiguem tranquils i no puguem anar en aquesta necessitat imperiosa de guanyar, que això sempre genera bueno, pues, Mestalla, ansietat. Però Mestalla és Mestalla i Mestalla, pues, si fa falta el que hem dit, que també, com va comentar ahir Miguel Tendillo i Pep Clamont, estarà ahí per ajudar a l'equip. Anem a deixar per uns minuts, encara que després tornarem a parlar d'este partit a l'Atleti Bilbao-València d'este diumenge, perquè tenim que contar, Vicent, que les obres del nou Mestalla continuen avançant i a bon ritme. I que, bueno, que ja sé, el que passe per l'avinguda de les Corts Valencianes ja pot veure com el nou Mestalla va agarrant forma, ja s'estan, pues, pràcticament estan tots els pilars pràcticament ficats. I ara, conta-nos, perquè s'estan instal·lant els andamis per al muntatge dels cables, que serà previ a lo que és l'estructura de la gran coberta, no?
1: Correcte, cada vegada estem més prop, ahir com vegem en la imatge, de tindre aquesta gran coberta de Mestalla, pues, lo que dèiem, instal·la els andamis auxiliars per al muntatge del cablejat previ a l'alçat de l'estructura de la gran coberta, pues avança, a bon ritme aquest muntatge important de l'estructura que cobrirà fins a uns 70.044 seients en el nou Mestalla a partir del estiu del 27, la que serà la nostra casa, la nova casa del valencianisme. I és que també s'està avançant en la execució de la fachada i en les torres de l'escala, és a dir, col·locades les quatre en la zona nord i en el lateral est.
0: Bueno, pues els que estigueu veient-nos en este informatiu per l'app i per la web del València, pues ahí esteu veient les imatges del nou Mestalla, com estan avançant les obres per dins i per fora en la instal·lació. Pues ja dit, també se poden veure les escales que bueno, que duran pues a l'estadi. S'està treballant en la façana, com serà també aquesta façana, ja se pot veure, o sea, serà una realitat, la nova casa de tots els valencianistes, el nou Mestalla.
1: I el muntatge dels anells de compressió, molt importants, ja està executat junt als demés pilars.
0: Bueno, pues anem a continuar en este informatiu del València contant més coses de l'actualitat valencianista.
2: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
3: Després de caure, ens tornem a alçar. Amb més força, amb més energia. I ara toca fer-ho amb decisió. Este diumenge, al Nou Sant Mamés i per VCF Media Radio, l'app i el web, Athletic Club València. Els Lions busquen arribar a Europa, però el València es podria posar a només 2 punts d'ells. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Athletic Club València, este diumenge, a la Ràdio del Sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestra

0: benvinguda si t'acabes d'incorporar. Ja està bé, gràcies per despertar a nosaltres. Per el despertador Blue de Blue Radio. I el parla que t'acompanya hasta les 9, el teu home Juan Tormo.
1: Estàs escuchant Blue Radio con Juan Tormo.
0: Vinga, que no parem, més musiqueta fresqueta per animar al personal a estes hores del

0: han deixat i van, diuen cràters.
1: Són xics, sis xics, espectaculars. I bueno, que acaben de començar el món de la música. S'anomena Autorretrato.

companyia de G-Sport, ens enterem de què se parla a la premsa musical. Obrim esta edició del divendres 8 de maig de 2026. Molt bon dia a tots. Saludem també, com veureu, en G-Sport. Ja sabeu, prendes esportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Per això, roba única, eh? Roba que senta molt bé els deportistes quan practiquen ciclisme, running, trail, triatlón. Roba que està feta a consciència per deportistes. A G-Sport tenim a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. Premsa musical ja per ací, l'obrim a primera pàgina i ahí tenim l'efemèride. Com a prota de l'efemèride musical de Win tenim a Enrique Iglesias. Ell va néixer tal dia com avui, però de 1975 a Madrid. Ell és cantant i compositor espanyol, figura clau del pop llatí i un dels artistes hispans més exitosos de tots els temps. Considerat el rei del pop llatí, ha venut més de 180 milions de discos i ha cosejat nombrosos records en la llista Billboard. La seva carrera combina balades romàntiques amb pop anglo i fusions urbanes que defineixen el seu idioma bilingüe modern, ja que igual fa una cançó en anglès que una altra en espanyol o barreja els dos idiomes. No té cap problema, ni tampoc el seu públic. Fill del cantant Julio Iglesias i d'Isabel Preisler, ell va créixer a Miami. Allí va llançar el seu àlbum homònim, el primer, en 1995. Va tindre un èxit immediat. Després aplegarien altres com Enrique en el 99 o Escape en 2001, conquistant les llistes globals amb temes com el Bailamos o el Hero. En 2010, Euphoria consolidaria el seu perfil internacional amb temes com I Like It o Cuando Me Enamoro. I últimament, què està fent Enrique Iglesias? Bueno, pues ella va deixar ben clar que no anava a publicar més discos. Sí, cançons, singles, senzills sols. Diu que la manera d'entendre la música havia canviat. Lo de publicar un àlbum sencer, pues per a ella no tenia massa sentit. Avui anem a celebrar el

per exemple, que ja era hora que plegara el dia d'avui per a poder tindre entre les nostres mans Pop Rock, bueno, pues un nou disc per a Melendi. El tema que acaba de sonar, Mentiras Arriesgadas, se cola en el álbum. Bueno, pues ja està disponible Pop Rock. Segur que en les pròximes setmanes sonarà a totes hores per ací, per Blue Radio. Segur que també se colarà en el top 10 de ventes. Avui també se publica el nou per a Siloé, una banda que a poc s'ha fet lloc en el circuit underground pop rock del nostre país. Està en tots els festivals, eh? Posa avui en circulació Terrorismo Emocional, un disc que inclou 10 pistes, 8 d'elles ja han sigut avançades, amb temes com, per exemple, Campo Grande. Això és el que diu la banda. Este disco es un megáfono para ampliar todo lo que sentimos y nunca dijimos, para lo que nos rompió y para lo que nos mantiene vivos. Bueno, pues disco que també tenim per ací i que també te presentem enseguida. Però n'hi ha més novetats, com per exemple la de Chiara Oliver. Després de La Libreta Rosa, La Última Pàgina, la concursant de Operación Triunfo de 2023, Chiara Oliver, avui publica el seu primer gran àlbum. Es titula No Fue Real, que és una col·lecció de 13 cançons. Més discos que avui se publiquen? Bueno, pues també tenim per ahí Arrels B, que avui publica Love Love Black. Karin León publica Muda. Silvia Pérez Cruz, Hora la Bisal. Cepeda, Llámame Luis. Chris Brown publica Brown. Neil Diamond, Wilda Hurt. Linda Perry, Let It Die Here. També Sinova, La Tormenta Perfecta. Westlife publica The Ultimate Collection, 25 anys. Antonio Arias, Mapa de Trance. The Chainsmokers, Love Is King. I moltes novetats més pel que fa a discos. Però vos parle ara de cançons, de senzills. Avui se publiquen cançons noves per a Pablo López, Jorge Drexler, Harry Styles, Fito Páez, El Canijo de Jerez y Los Estanques, Kim Petras, John Newman, Of Montreal, La Habitación Roja, The Rolling Stones. També tinc per ací Abraham Mateo i Lurra, San Pedro, Art de Bogotà, Bruno Mars, Sebastián Yatra, Topic i Becky G. Bueno, i la llista que continua i continua. Moltes, moltes novetats discogràfiques i moltes interessants. Com ara no va donar temps fins les 10 que vos les posem totes, bueno, pues al llarg del matí continuarem, d'acord? Si tu ja has escoltat alguna i ens la vols presentar, bueno, pues posem Blue Radio a les teues mans. Ja saps, a partir de les 10, 100% peticions. Havíem parlat de la banda de Siloé que avui publiquen nou disc i que presenten amb Terrorismo Emocional. Este és el tema que dona títol a tota la col·lecció.

0: esta, la cabaret en Valladolid en les nostres festes, ¿eh? Es la graciosa y estaba Quevedo a Elvis Crespo que colaboraba.
1: La vida es más sabrosa.
0: Tema que se inclou dins del Baifo, el últim disc de Quevedo. Àlbum que esta setmana és el Superventes al País i cançó que també ho és. Així que molt, molt important està. Anteriorment, sí, en companyia de David Guetta i Afrojack amb el Awake Tonight. I ara anem a per una novetat. És divendres, dia de novetats discogràfiques. Es quedem amb Cepeda i Ángeles Arboleda que presenten Quédate conmigo.

la previsió de l'oratge. La llegim a través de la web oratgenet.com. Avui ens conten. Anem a tindre un descans de pluges des de que van començar el mes de maig. Ahir van ser localment intenses i, de nou, de distribució molt irregular. En algunes zones poca pluja o només quatre gotes i en altres pluges torrencials que deixaven registres d'entre 50 i 75 litres per metre quadrat. Avui també plourà, però les pluges no seran ja com les d'ahir. Avui tindrem precipitacions inapreciables perquè només cauran 4 gotes. I la nit ha sigut més fresca. El dia serà un pèl més calorós. El descens en les temperatures serà breu. I estem a les portes d'un cap de setmana que començarà de nou marcat per la pluja, que de forma local podran ser persistents i fins i tot podrien ser de certa intensitat. El cap de setmana acabarà amb sol i amb temperatures prou més altes, després de baixar de nou demà dissabte. Diumenge començarà el dia deixant-se sentir el vent de component oest. Després passarà a lleveig i a ponent amb el pas de les hores. Bueno, pues, oratge, avui un poc més tranquil, més en calma que el d'ahir. Però de cara al cap de setmana, bueno, pues se torna a complicar un poc, eh? Dissabte pareix que tenim la pluja garantida per al matí, eh? Tenim un 100% de probabilitat de pluja. Per la vesprada, cau a un 80, que si tot continua siguent ben alta. Les temperatures? Bueno, pues avui màxima que s'espera a Xàtiva de 22 graus. Demà en seran 21. Avui la mínima s'ha quedat en 8 i demà en seran 13. Diumenge pareix que ja haurà passat i recuperem el sol i les temperatures que aniran amunt. Màxima prevista per al diumenge de 26 graus.

estaren com sempre en molt bona companyia. Perquè per ací tenim a Grupo Innova Tormo i al Bar Avenida de Genovés, que se van a encarregar del patrocini. Bar Avenida de Genovés, d'este telèfon 96 222 92 93. Te'l recorde per a que pugues fer reserva ja per este cap de setmana, per a que no te quedes sense taula. O tal vegada penses demanar-te una pizza i anar a casa. Bueno, pues 96 222 92 93. Tots els dies esmorzar, menú diari i el cap de setmana, sopars i pizzes.

banda sonora de este matí. Amb el seu ens anem. I si vols més música que t'active, vinga, que anem a quedar-nos amb Calle 13. I el seu Atrévete, te, te.

anem a baixar un poc les revolucions i anem a recobrar la l'alè. Anem a quedar-nos en seguida amb un classicón de Mecano, perquè així ho mana la primera petició d'este matí. WhatsApp al 678-60-53-30 que diu: hola, bon dia, vull que me poses Cruz de Navajas. Vull que la dediques per a tu, per a mi i per a tots, de part de la reina d'Àfrica.

que firma un altre gran, Alan Walker. Per a ser un WhatsApp que ens demana una d'Antoni Orozco. Diu, per a tu, per a mi, per a tots. Bueno, pues gràcies. Te posem esta per a si. Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. Antoni Orozco i Dani Martín col·laborant amb ell.

previsions en esta edició del divendres 8 de maig. 15 minuts sobre les 11. Bon dia de nou a tots. Divendres, dia de les novetats discogràfiques, i per així te vaig a deixar una que ara mateix és tendència. Tot el món parla d'ella. A veure si escoltant la veu, reconeixes l'artista.

0: Esta cançó ja l'havia presentat, però en anglès, i avui és sorprès publicant-la en espanyol. Bueno, pues ahí estava Bruno Mars, que no sé si l'havia reconegut. Bueno, pues sí, és la primera vegada que escoltem a Bruno Mars en espanyol. Lo arriesgo todo.
1: ¡Nueva York!

0: Vía WhatsApp de Mara Benestar, la de Nueva York. Ahí estaba Bad Bunny. Per així el missatge que dedicava a esta, per així de les caixes, per a que vagin menjant les manetes més de pressa.
1: Blue Radio FM. 100% música de calidad.
2: 90.2 FM y BlueRadioFM.es.

0: Efecto pastillo, sonant des de la llista amb un bon cafè. Bueno, pues m'han donat una bona idea. Vinga, vaig a fer un cafè per a tots. Continuem en seguida amb DJO.
1: Piensa en azul. Blue Radio 90.2.
0: També en llista, i no només en la nostra, sinó en les principals llistes d'èxits a nivell mundial,

saludem ja com cada matí a aquestes hores a les 11 mitja als amics del Mirador del Passatge, menjars per emportar. Recordeu, tots els dies cuinen per a nosaltres, ens fan el dinar, nosaltres dinem la mar de bé. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48. Telèfon per a que facis comanda si ja tens clar què vas a demanar-te. 635-433-744. I si després aplegues, ja t'ho tenen tot preparat. Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.

L'autèntic sabor casolan Menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat, el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.

per al romano de gafas. Bueno, pues prepara't per a si ja quevedo. Les xiques de Nueva Línia col·laboren amb ell.

en esta col·laboració. Nueva línia amb Quevedo. Ahí estava el golpito, que ve a ser algo com de colpo, de repente. I és que demà amb Sant Pedro, que ha fet de les seues novament i s'ha quedat amb un clàssic i l'ha revisat. A veure si això t'agrada.

0: El tema de Alejandro Fernández, me dediqué a perderte. Bueno, pues ahora que sona, pot ser millor que mai, ¿no? O millor dit, més ballable, gracias a San Pedro.
1: Blue Radio Chella, llenamos tu vida de música.
0: De música. Estem acostant-nos ja a les 12 del

0: no matter what.
1: Candidata a colarse en llista, este tema que ens portava per ací, Tini. Ahí estava Dos amantes, un tema que conta amb la col·laboració de Ulises Bueno. I candidata també a colarse entre

Esta setmana n'hi ha molt de candidat, eh? Tenim 12 candidats. Ja sabeu que normalment solen entrar 3, 4, a lo molt 5. Van que barallar-se, eh? Perquè només entraran els millors.

més importants són des de la banda sonora del Vic del Diablo Viste de Prada 2. Tres temes incorporar Lady Gaga a esta banda sonora. Que tinga sort perquè el volen per a la llista. De què colar-se sí o sí entre els més importants.

0: presumint de tindre molt bona memòria, se'n recorda de tot, de tot lo bo, eh? Nil Moliner, me acuerdo de ti. I tenim missatge, el llegim en seguida.
1: Blue Radio, Xella. Vamos. Vamos sobrados de música.
0: Canvien completament i radicalment d'estil perquè per ací la Sant Roqueta ens diu: hola, bon dia. La de tus labios del Cobre i Remedios Amaya, que la vull dedicar per a la reina del Sàhara i també per a

0: Plus Radio Chella.
1: Vamos.
0: Vamos sobrados de música.
2: Disfruta intensamente el azul. Blue Radio 90.2.
3: Leire Martínez, que se acompañaba de Abraham Mateo. Ahí estaba Tonto por ti. Leire Martínez, que la van criticar molt perquè van dir que el seu primer disc havia sigut amb moltes presses i que no sonava massa bé. Ella diu que de presses, res, eh? El que passa és que ja té molts amics i va tindre molta ajuda per a fer-lo. I el resultat, pues fantàstic. Que no faça cas d'aixòs haters. I classicón, però la veu de Callum Scott.

estaba Esdrújula. Si es que Pablo López no se acerca a un sos normal, ¿eh? Y no me fa gran sexy. Bueno, pues ya desde la primera escolta sabem que això apunta maneres i que en els pròxims mesos serà importantíssim. Importantíssim també este dia, Aitana.

bona sort amb la que te desitja Mabel, Jack Jones i Galantis. I tu estaràs pensant, no la necessite per a res, que aplega el cap de setmana i per actitud no serà. I vinga, que anem a presentar-te en seguida la novetat del dia, la que van a portar-nos per ací, autobuses xambitos. Si estàs organitzant un viatge, una excursió, una eixida, si sou molts i voleu viatjar junts i de manera segura, ja sabeu que teniu al vostre abast autobuses xambitos.

0: través del 696 930 910 o en la seva web autobusesxambitos.com. Ahí podràs demanar pressupost sense cap tipus de compromís. Necessites llogar un autobús? Que siga de Autobuses Xambitos. I ara ja ens quedem amb la novetat del dia. No pergues atenció al que sona en seguida.
1: Novedad, novedad.
0: Harry Styles acaba de presentar Dance No More.

Ara i de dies vos comentava jo que algo estava tramant Shakira, perquè havia penjat una fotografia seua de feia molts anys, de 2010. Quan ella va posar-ho, la veu a la banda sonora al Mundial. Bueno, pues se rumorejava que si havia fet memòria és perquè tal vegada estava preparant alguna cançó per al Mundial d'este 2026 i la gent que va mal pensar no va anar desencaminada, perquè ja s'ha confirmat. El pròxim 14 de maig Shakira publicarà una cançó titulada Die Die. Serà una col·laboració amb Burna Boy, sí, serà la banda sonora oficial del Mundial de Futbol d'este 2026. I tinc per ací un xicotet fragment que sí que s'ha presentat, però apenas són 30 segons. A veure si vos agrada.

0: La última vegada que ella va a posar la veu a la sintonia del Mundial, a nosaltres ens va anar molt bé, esperen que també siga una senyal. Ahí està, Dai Dai, molt pronta, la próxima semana, la cançó al completo.
1: 24 horas de radio non-stop con los DJs más destacados en una programación única. Blue Radio 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

más de verdad es la de Isla del Sestopa. Era Steven y Enam, la rumba del Pescailla. Bueno, pues Eisan Sigut es últim sensonar en este Center Set Petición. Tanquem ya esta edición. Posem el punt i final a l'edició del divendres 8 de maig de 2026. 6 minutets i alcancem les dos. Un plaer haver-vos acompanyat. I vinga, que vos deixe amb la que estàvem esperant.

0: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blue Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
1: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.

0: Radio Chella. Tocarás el cielo. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
1: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un gelat a la vesprada, uns peus a la duna, un sopar que acaba a la una, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterránea.
2: Desde la Mancomunidad de la Costera Canal, envidia't un sistema de bonificacions per baixar la taxa a aquells veïns i veïnes que reciclen cada dia. Ara comencem una campanya per estar al teu costat, explicar-te com funcionarà el nou sistema de porta a porta i perquè creiem que és el millor sistema possible per als nostres pobles. Mancomunitat de la Costera Canal, sempre al teu costat i el del medi ambient.
3: Sabor de amor.
2: Pebre Negre informa. Ahora que ya nos conoces por ser tu establecimiento preferido de comidas para llevar, te presentamos nuestro nuevo servicio de catering. Cuenta con nosotros para tus celebraciones. Servicio para particulares, asociaciones y ayuntamientos. Nosotros nos encargamos de preparar la comida y tú de disfrutar del evento. Pídenos presupuesto sin compromiso en el 96 228 0720. Haz tu pedido por WhatsApp al 641-393-649. Te esperamos en Calle Reina 12, Xàtiva. Pebre Negre, comidas para llevar.
3: Es el sabor de tu amor.
4: Este finde, cambia de plan.
5: Tardeo en la terraza de Rioscar.
4: Copas, amigos y el mejor ambiente.
5: Y cuando cae el sol,
4: empieza la fiesta.
5: DJs en directo, música y buen rollo.
4: Rioscar Eventos Alberic.
5: Te esperamos. Vamos a jugar
2: el sol. Amics d'Esportxes, el divendres ja és cap de setmana i volen que el disfruteu a tope. Vine a dinar i amb el teu menú et convidem a la primera copa del tardeo. I de 7:30 a 9, tapetes a 1 euro amb la teua consumició. Recorda, estem amb tu divendres i dissabte per a dinars i sopars. Diumenge, només al migdia. Reserves al 617-409-523. Vine a Esportxes, a la plaça del Mercat de Xàtiva, i gaudis de la nostra cuina de mercat.
5: Rafael Guarà, adoba el mes de maig amb sabor.
4: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
5: 3 dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
4: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CUV, com a gran protagonista.
5: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
4: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
5: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
4: Rafael Guarà, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la,
5: viure-la
4: i compartir-la.
5: En el corazón de Xàtiva encuentras restaurante Ca Concha, un lugar donde los sentidos despiertan. En Ca Concha te invita a saborear lo mejor de la cocina tradicional xativina. Paellas, arroces, carnes a la brasa y ese toque de hogar que solo ellos saben dar. Reservas en el teléfono 699-34-34-45, Plaza de la Basa 10, Xàtiva, Ca Concha, donde el sabor y la inspiración van de la mano.
6: Piensa en azul. Blue Radio.

0: Has escuchado el disco Activum en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Nova apertura al Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. I atenció perquè apleguen força. I per veure obrir la seva nova botiga al Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. I per veure amb l'essència de sempre, proximitat, productes frescos de qualitat i l'equilibri perfecte entre marques i marca pròpia per a fer la compra més fàcil i més intel·ligent. Carnisseria, xarcuteria, fruteria, forn, tot el que necessites per al teu dia a dia sense complicacions. Qualitat a bon preu, com toca. I per veure arriba per a quedar-se en la teua rutina. T'esperem al Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Passa't i descobrís-ho.
1: Piensa en Azul. Blue Radio. 90.

0: Si coneixes Estam i està el tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar. Me sigue.
4: Blue Radio Chella.
5: Cada día,
6: más cerca de ti.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este divendres 8 de maig, ja a les portes d'un cap de setmana i d'un important partit, el que li espera el València el pròxim diumenge a l'estadi de Sant Mamés, 4:15 de la vesprada, davant l'Atleti de Bilbao. Ho venim comentant, per al València és la primera gran final que li espera en aquesta lluita per la permanència en estos últims 4 partits de Lliga. El València té 39 punts, està a 3 punts per dalt del descens i té que anar a Bilbao pues, a tractar d'aconseguir la victòria, de guanyar per a sumar quant abans aquests 42 punts que et poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual, i si no poguera ser, almenys pues, traure algo positiu de la catedral de Sant Mamés per a no arribar pues, més apurats i més necessitats del que estem al que serà el pròxim partit que li esperarà al València la pròxima setmana, jornada intersemanal davant el Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano que ahir se va classificar per a la final de la Conference per primera volta en la seva història, i que això també pot fer que vinga a Mestalla més tranquil, més relaxat. Però lo primer és lo primer, i demà toca el diumenge, toca ixe partit al València davant l'Atleti Bilbao a Sant Mamés, que no va ser un partit fàcil. L'Atleti de Bilbao encara té opcions per jugar a competició europea. Està a 3 punts, té 44 punts, està a 3 punts de la sexta plaça del Celta de Vigo, i ells pues, afronten ixe partit com ja apurant ixes opcions, l'últim tren per estar en Europa la pròxima temporada, després d'una temporada que per a ells ha sigut molt irregular, però que encara, després de la victòria davant l'Alavés, els ha col·locat en ixa posició de poder lluitar encara per Europa, estant a 3 punts de la sexta plaça del Celta de Vigo. I si això sumem que l'estadi de Sant Mamés a València se li resisteix molt, perquè fa molt de temps que no guanya allí el València, pues encara és un afegit més dins de lo complicat que va ser ixe partit per al València. Però també ho hem comentat i hem escoltat a diferents protagonistes al llarg de la setmana. El València té que anar pues, en la màxima convicció, amb ambició, amb ixa necessitat de sumar quant abans ixos 3 punts, ixa victòria que li doni la tranquil·litat, com hem dit, la virtual permanència, i bueno, aixina té que afrontar el partit. Bueno, pues ara ho comentem tot i també vos contem l'última hora de l'entrenament del València, que avui ha continuat preparant ixe partit davant l'Atleti de Bilbao. Però també tenim més en este cap de setmana que tenim per davant, perquè el València femení afronta el partit d'anada de les semifinals del playoff d'ascens. Jugarà diumenge ixe partit d'anada davant el Fundación Albacete. L'objectiu de les de Miquel Crespo, tornar a l'èlit del futbol femení. Però este és el primer pas que tenen que donar en esta eliminatòria de semifinals, que serà doble partit. L'anada, com dim, el diumenge al Albacete, i la tornada, així, al Antonio Puchades. Però és que també este cap de setmana, així, en la ciutat esportiva de Paterna, parlant del València femení, el filial del femení també pot aconseguir l'ascens a segona federació després pues, de la golejada que van aconseguir pues, ese equip filial del València femení, que sempre va tindre en el seu record, i este ascens també anirà per Fernando Martín. Ho poden certificar este cap de setmana. I el juvenil de l'Acadèmia, que també este cap de setmana, així, en el Antonio Puchades, a les 12 del matí afronten el partit d'anada dels quarts de final de la Copa de Campions davant el Granada. Volen llevar-se els d'Euge Rivera i sa espineta clavada de la temporada passada on van ser subcampions i enguany volen campionar. Bueno, pues tot això és el que tenim per davant per a contar-vos en este informatiu del València. Vicent Burguete, què tal?
2: Bona vesprada, Robi, com estem? Setmana dureta, eh? Com has dit, dureta i exigent, però bueno, pot ser el diumenge nit, vos contem que ha sigut un gran cap de setmana si tots els equips que has mencionat aconseguissin guanyar.
1: Ara després ampliarem i ens contaràs, però tenim el València femení en Albacete, volem tornar a l'elit del futbol femení, el femení B, en el record sempre de Fernando Martín, per a certificar l'ascens a segona federació. El juvenil, estaràs tu ahí per a contar-nos el partit el diumenge. És un bon cap de setmana i fem ixa crida també als aficionats que vinguen ací a la ciutat esportiva de Paterna, el que puga i el que vulga, però falta fa també perquè jo crec que van a veure molts bons partits.
2: Home, i tant, 11 i mitja i se femení B així en el camp 4 de Paterna, i també pues, a les 12 el juvenil de Euge Rivera, que està en la Copa de Campions, juga, recordem, front a un debutant en la categoria, Granada, però no hi ha que confiar-se perquè i se mateix equip, la cantera andalusa, la cantera nazarí, és el que t'elimina l'any passat en penaltis en Copa del Juvenil.
1: Bueno, i després a les 4 i quart en Sant Mamés i se Atleti de Bilbao València, on l'equip ha tornat avui als entrenaments per a continuar preparant aquest partit i tenint novetats, perquè Lucas Beltrán, que ha estat tota la setmana entrenant-se al marge, avui ha fet ja una part de l'entrenament amb el grup. Conta-nos.
2: Correcte, pareixia que havia estat tota la setmana entre Cotton Pell, però en bueno, una de les últimes sessions d'entrenament prèvies a l'Atlètic Club de Bilbao, de fet l'última, pues ha reaparegut, ha estat una part de l'entrenament en l'equip, així que veurem si l'argentí pot ser una variant més, perquè recordem, a més se ve un partit molt de duelos i Lucas Beltrán, altra cosa no sé, però guanyar duels fa molt.
1: Lucas Beltrán, que va ser baixa en el partit davant l'Atleti de Madrid, i no haurà que esperar aquest últim entrenament de demà per a decidir, encara que sembla un poc difícil que només en un entrenament puga estar en la convocatòria, però
2: és complicat, sí.
1: Esperarem a demà a eixa última sessió preparatòria que té l'equip així en la ciutat esportiva de Paterna per veure l'estat físic de Lucas Beltrán.
2: Tenint en compte els escenaris, el context, la taula de classificació, igual compensa més que no force davant d'una possible recaiguda, i sí que estiga a veure si pot aplegar a Mestalla el pròxim dijous, però per ara, com diguem, les mirades posades en el diumenge 4 i quart en suma més.
1: I després ho venim dient també que Julen Aguirre-Zabala, el porter del València, era un dels lesionats de llarga durada, pues està ja en la fase final de la seva recuperació. Avui també pues, ha continuat entrenant-se amb el grup i bueno, pues, com diem, ara ja tindrà que ser el míster el que decidisca per a quan, si està encara, si està ja disponible per entrar en la convocatòria, en un partit que per a ell pues és especial, perquè és tornar a Sant Mamés, tornar davant l'Atleti de Bilbao, però també hem de tindre en compte que ha sigut una lesió de llarga durada la que ha patit pues, Julen Aguirre-Zabala, i que sí, encara que ja està fent posició d'entrenaments parcials amb el grup, pues la decisió final la tindrà que prendre el míster, i esperarem també.
2: També, com vegem en les imatges ara mateix, pues, òbviament hi ha hagut jugadors del València a Mestalla. Recordem que el filial ha acabat ja la seva temporada, i sinó que ara sí que sí, tots els jugadors d'Òscar Sánchez, després d'aquesta permanència en segona RFF, estan a la disposició de Corberà.
1: Bueno, pues això ha sigut l'última hora en quant a l'entrenament d'este matí del València de cara a aquest partit davant l'Atleti Bilbao. Demà, última sessió, i ahir ja se decidirà si està Lucas Beltrán o no. Veurem també Julen Aguirre-Zabala i la roda de premsa del míster, prevista demà a la una i mitja, sobre la una i mitja del migdia, que com sempre podràs veure així en la app, en la web, en el canal de YouTube del València, i escoltar-la com sempre per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores, i la roda de premsa, com tots els dies, podeu veure i escoltar este informatiu del València. Estem ja en la prèvia del partit del València. Vicent, respecte a l'equip titular que pot alinear el míster el pròxim diumenge en Sant Mamés. Hem vingut dient que poden haver canvis, novetats, sobretot en la defensa, ja disponibles Erais Omert i Unai Núñez, recuperats ja de les seues lesions. Erais Omert encara no ha reaparegut, però sí que ho va fer pues, Unai Núñez, que va tindre minuts en la part final del partit davant el Girona. Veurem de cara al diumenge si poden ser les novetats en eixa part central de la defensa.
2: Pues jo, fixa't, Robi, tinc dubtes de que Corberà em vaig a forçar els dos tenint a Tàrrega, més que res perquè si fiques a dos titulars i els dos recauen, sí que per a esta recta final de temporada ho tens molt complicat. Aixina que, si vols, anem en el meu 11 i t'ho quanti aixina ràpid, Robi.
1: Anem allà.
2: Pues en porteria Dimitrievski, carril dret per a Renzo Sarabia. En la defensa jo he apostat, Robi, per Unai Núñez, que a veure si ja sort en esa famosa ley de l'ex veu porteria.
1: Sí, perquè és un partit especial també per a Unai Núñez, que torna a Sant Mamés, els seus orígens estan ahí en l'Atleti de Bilbao, recordem que està cedit pel Celta Vigo, però ell, evidentment, va eixir de Lezama i va jugar a l'Atleti de Bilbao.
2: Va debutar fa 10 anys en Sant Mamés, en l'Atleti Club, i a més, Robi, que sempre és un plus estar jugant en casa, front al teu equip, i acompanyant-lo, jo crec que estarà César Tàrrega, i en el carril esquerre, el capità, José Luis Gallà. En la medular, jo crec que així sí que hem de parar un poquet més d'atenció, perquè tenint en compte el mig del camp de l'Atlètic Club, en ese, segurament siga pues, Jaureguizar, Ruiz de Galarreta i Sancet en la mitja punta, però encara falta saber si Rego, també que és un migcampista físic, entrarà. Jo crec que s'apostarà més per un mig del camp físic, Robi, així que jo crec que estaran Ugrin i Chiguido, i en les bandes Rioja i Ramazzani. I dalt, jo crec que l'artilleria serà Umar Sadik i Hugo Duro, que ja sap el que és marcar en Sant Mamés, de fet, dos gols i una assistència en les visites següents a Sant Mamés.
1: La teva aposta és jugar en dos davanters en Sant Mamés, per lo que estem dient, perquè n'hi ha que anar a guanyar per la victòria i per aconseguir quant abans aixòs 42 punts. Veurem, jo ja dic, els canvis es veig en la part central de la defensa. Davant ho veig, jo crec que tot igual respecte a aquest equip que ha jugat davant l'Atleti de Madrid, en Rabazzani, en Ugrinic, en Guido i Javi Guerra, en Luis Rioja, Sadik, bueno, sí, també l'opció de Hugo Duro, però bueno, veurem.
2: Jo crec que, a veure, sí que és de veres que no descarte, que atenció, que se jugue en tres migcampistes, en Pepelu, Guido i Ugrinic, perquè crec que també Javi Guerra pot aportar molt d'aire fresc, molta frescura quan faci falta en la segona part del Sant Mamés. Jo crec que el partit se pot fer llarg, Robi, perquè tenint en compte, recordem que l'Atlètic Club té a tots els jugadors a la seva disposició, no tenen baixes després d'una temporada marcada per l'infermeria, pues apleguen este partit justament, Robi, sense cap lesió, així que crec que també és molt important els jugadors que van entrar des de la banqueta, perquè bueno, recordem que no sempre juguen els millors.
1: Bueno, pues veurem, això con Soler dit sempre, això és parlar per no callar, perquè
2: feina de Corberà.
1: Després, evidentment, jo crec que quasi en tota la temporada hem endivinat poc els 11 en la nostra prèvia, en les nostres prèvies dels partits. Però veurem el que passa. El diumenge estarem a Sant Mamés, com sempre, i des d'allà, una hora abans, vos contarem ixe partit entre l'Atleti Bilbao i el València. Del València, en quant a l'entrenament, poca cosa més, no? Res més.
2: Sí, exacte, pues lo que hem comentat.
1: Molta presència avui de jugadors del Mestalla, que ja ha acabat pues, la temporada. Els que no van a jugar en el juvenil, pues vull que han fet un poc de sparring, podien dir, amb el primer equip.
2: Sí, sí, totalment, vamos, sparring en tota regla, perquè també pues, recordem que els jugadors del filial sempre és un plus, estan en el primer equip, sempre volen impressionar, sempre poden donar una marxa més, de fet, pues, bueno, m'agradaria no dir això i no recordar-ho, però el propi Atlètic de Madrid, l'últim rival del València, en Mestalla, se va veure com els jugadors de la unitat BOC pues al final donen una marxa més.
1: Bueno, pues esta és l'última hora del València, que com hem dit, demà encara farà l'última sessió preparatòria, la roda de premsa del míster i per la desprada viatge cap a Bilbao. Després anirem a la capital del Botxo per a conèixer l'última hora de l'Atleti de Bilbao, però ens has dit que el Txingurri Valverde té a tots els jugadors disponibles. Sí que n'hi havia alguns jugadors en molestes pel partit davant l'Alavés, però bueno, estan tots de cara al partit de té a tots jugadors de cara al partit del diumenge.
2: Robi, no hi ha molestis que valguen. Pareix que tant Laporte com Yuri, que són els dos jugadors que estaven en Issa, pues bueno, en ese dubte, no, de aplegar al partit del València, van a estar. Per a l'Elite Club este partit és molt important, que ningú pense que perquè estan salvats van a baixar els braços, perquè és totalment al contrari. Recordem que ara mateix tenen els mateixos punts que el Getafe, que és equip d'Europa League, 44 punts, solament que tenen el gol averats perdut contra els madrilenys, però l'Elite Club, no, que ja diguem, se pot clavar de pleno en la Europa League.
1: No, si ells després de la victòria davant l'Alavés, totes les declaracions postpartit han dirigit, bueno, pues ja estem salvats, tenim 44 punts, per què no anar a per Europa? Estan a 3 punts de la sexta plaça, o sea que tenen totes les opcions, pues, de lluitar en este final de temporada. És cert també que hem conegut esta setmana que l'Atleti de Bilbao feia oficial, pues, al nou entrenador, Edin Terzic, bueno, pues, després de la marxa del Txingurri Valverde. Feia també el club ixa crida a que l'aficionat anara a Sant Mamés, per a, que no sol fer-ho habitual, l'Atlètic de Bilbao, per això dic jo que no sé si ixa crida és per a dir que no n'hi ha encara que relaxar-se, ni molt menys, ni baixar els braços, que encara ens queda lluitar per Europa. Després li preguntarem al company del Desmarque Vizcaya, Sis Martín, què pensa de tot això.
2: Un apunt, solament recordem que després del partit del Rayo Vallecano ayer en Estrasburgo s'assegurava la cinquena plaça a Espanya en la Champions League, és a dir, Robi, que ayer no, però ara mateix el Getafe és d'Europa League, perquè quedarien les cinc primeres places en Champions League i la sisena i la setena, Celta i Getafe, ara mateix estarien en Europa. És a dir, que com hem dit, Atlètic, si per exemple suma un punt contra València i Getafe perd el seu partit, pues el conjunt de basc, que ja estaria ahí en places d'Europa. I també és molt important este partit i el següent ens amam esperais, perquè imagine que el Txingurri Valverde se voldrà despedir després d'estos 4 anys històrics, quasi en Atlètic, de la millor forma possible.
1: Fàcil no va ser, ja ho hem dit i ho estem comentant estos dies, ho recordarem en la portada d'este informatiu, perquè per tot el que estem comentant, perquè ells, bueno, jo crec que aquestes opcions per Europa les van apurar fins al final. Ja sabem Sant Mamés el que apreta, que és un estadi, pues, en un gran ambient. A nosaltres també se'ns resisteix, i molt, pues, Sant Mamés, perquè l'altre dia ho recordem, allí fa 7 temporades que el València no pot guanyar a l'Atleti de Bilbao, temporada 18-19. 0-1 en gol de Cherisev. Ja s'han passat coses, pues des de 7 anys no podem guanyar en l'estadi de Sant Mamés. I ahir van tindre a un dels nostres protagonistes d'esta setmana, Xavi Escurza, l'exjugador del València i també de l'Atleti Bilbao, que coneix i molt bé com són estos partits, coneix també el València, l'Atleti de Bilbao, i ens parlava de tot això, no? De que no va ser un partit fàcil, però també sap que el València en Sant Mamés ha fet bons partits.
3: Este partido es duro, pero bueno, el València también ha hecho grandes partidos aquí en Sant Mamés, y por qué no lo puede hacer ahora, ¿no? Como te digo, el Atleti sí que parece que le ha dado la vuelta, pero también está haciendo una temporada bastante irregular, entonces en ese sentido el partido puede pasar de todo. Sí que es cierto que parece que han vuelto a coger el punto y parece que bueno, que han recuperado la mejor versión, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Y como te digo, pues históricamente también el Valencia Sant Mamés pues ha hecho grandes partidos, han sido partidos de mucha emoción, de goles, de fútbol, y bueno, y se puede dar ese partido, o sea que cualquier cosa puede pasar. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que vendrán con toda la ilusión de sacar los tres.
1: I tant, que anirem en eixa il·lusió, les ganes i el convenciment de poder aconseguir la victòria, d'aconseguir els 3 punts, ojalà, que ens donen pues, eixos 42, que ens donen pues, la tranquil·litat. I si no, pues, tractar de rascar pues, algun punt, traure algo positiu de la catedral, per lo que estem dient, però no arribar més apurat, més necessitat i amb més problemes de cara a lo que seria el partit ja següent, del pròxim dijous, jornada intersemanal en Mestalla, davant el Rayo Vallecano.
2: I hi ha que sumar com siga en Sant Mamés perquè 3 punts allí pues, te garantirien pràcticament la permanència en primera divisió a falta de 3 jornades, però bueno, un empat també tindries a 40 punts, igual sí que rasques esos 3 punts en Mestalla front a un Rayo Vallecano que a lo millor ve més pensant en la final de Conference League, en la seua primera final ja en europea, Robi, sinó nacional, perquè també tampoc havia jugat cap final de Copa del Rei en Rayo Vallecano, és la seua primera final en la història i això pot condicionar a la partida de Mestalla perquè Íñigo Pérez no voldrà perdre efectius. I així que, com diguem, el València que té que sumar com siga en Sant Mamés perquè aixina tot el que sumes en Mestalla pues, t'ajuda molt més per a...
1: Quant abans millor, i ojalà puga ser en Sant Mamés, reconeguent tot el que hem dit, que no és el millor rival, per lo que estem dient, ni el millor escenari, però n'hi ha que anar en eixa mentalitat, en eixa ambició i en eixes ganes.
2: Tu pensa, Roy, per fer un balanç general, perquè estem donant moltes pinzellades, vas a un Sant Mamés en el que històricament de 90 partits has guanyat 20, bueno, has guanyat 17, has empatat 22 i has perdut 51 vegades en Sant Mamés, és a dir, més de la meitat. També t'afrontes a un Athletic Club que està en la lluita per Europa i en tots els jugadors disponibles. I a banda, un Txingurri, un Ernesto Valverde, que se voldrà, vamos, acomiadar de tota la seva afició per la porta gran, però això és futbol, són 90 minuts i al final els que juguen bueno, són els jugadors.
1: Ara, com sigui, anem a estar en Bilbao, que s'ho conte, que ens diga com està la cosa per allà, el nostre company Assís Martín del Desmarque Vizcaya. Nosaltres el que hem dit, a tractar de guanyar, aconseguir la victòria en esta jornada. Que ojo, n'hi ha enfrontaments entre rivals directes, n'hi ha 8 equips, ja ho hem comentat també, 8 equips immersos en la lluita per la permanència separats per un màxim de 3 punts, que és el marge que té el València, però són 8 equips. I en esta jornada n'hi ha enfrontaments directes, a més la jornada comença ja esta nit en un Llevant Osasuna que per a l'equip blaugrana pues, se juga absolutament tot, és guanyar o morir, eh?
2: L'equip granota que juga avui a les 9 com veiem en batalla, tot o nada, però el dia decisiu per al València és demà. Bueno, òbviament el diumenge perquè juguen,
1: demà
2: però...
1: Demà mirant a rivals.
2: Exacte, demà el dia d'analitzar i de treure cabales és demà perquè, com veiem, a les 14 hores en el Martínez Valero, Elx contra l'Aves, un partit a foc perquè l'Elx ara mateix està en 38 punts, a l'Aves és el que marca Issa Barrera de descens en 36, i després d'això, Robin, no t'alces del sofà perquè a les 4 i quart, encara que tu te pillarà viatjant a Bilbao, ja tens faena, Sevilla, Espanyol, a les 4 i quart en el Pizjuán, un Sevilla que ve de guanyar, un Espanyol que encara no sap lo que és la victòria en tot l'any en 2026 i un Espanyol que té 39 punts, els mateixos que el València i el Sevilla 37.
1: Bueno, pues això és el que tenim per davant en esta jornada, en eixos enfrontaments davant rivals directes, que vale, el Sevilla Espanyol, ojo a eixe partit o a l'Elche a la vez, ahí se van a eixar punts i això nosaltres també tenim que aprofitar-ho. Bueno, pues ja dic, estarem pendents, però el que hem comentat, Vicent, n'hi ha que anar en eixa ambició de poder aconseguir la victòria.
2: I poc se parla d'un partit que no
1: he ficat... Més, és que anem a afrontar el partit davant l'Elx sabent el que han fet els rivals directes.
2: Això és un plus, sempre és un plus. Aleshores, el que hem de fer també és, Robi, que no s'ha parlat de fet en cap puesto, però tenim que mirar també, parar un poquet l'atenció, és ixe Mallorca-Villarreal d'antes del abans que el València, sí. Perquè a les dos juga el Mallorca en Sormois, en la seva afició, però és que juga contra un Villarreal que ja està classificat a Champions League, és a dir, no sé si forçarà la maquinària dels titulars.
1: No, el València va a jugar el seu partit sabent el que han fet tots els rivals directes, a excepció del Girona, que jugarà dilluns contra el Rayo, o sigui que, pues bueno, Veurem.
2: Jo això sempre el veig, Robi, com un avantatge. Perquè una cosa és, jo igual guanye, però si els meus rivals guanyen, ens quedem igual. O afrontar el partit de Sant Mamés a les 4 i quart del diumenge, sabent el que han fet el dia anterior, tant ells com Sevilla, Espanyol i Alavés, i també el que ha fet el Mallorca.
1: Bueno, pues així està la cosa, així ve este cap de setmana. Apassionant, interessant, amb el nostre Atleti de Bilbao o València, però també mirant pues, de reull el que facen els rivals directes. Continuem, anem a continuar parlant d'eixe Atleti Bilbao o València.
4: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del València.
5: Després de caure, ens tornem a alçar. Amb més força, amb més energia. I ara toca fer-ho amb decisió. Este diumenge, al nou Sant Mamés i per VCF Media Radio, l'app i el web, Athletic Club València. Els Lions busquen arribar a Europa, però el València es podria posar a només 2 punts d'ells. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Athletic Club València, este diumenge, a la Ràdio del Sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Comuniones Valencia Club de Fútbol 2026. Los primeros 50 niños y niñas que realicen su lista de comunión en las tiendas del Valencia Club de Fútbol vivirán una experiencia increíble en el césped de Mestalla. ¿En qué consiste? Tour privado por el estadio de Mestalla. Ver la llegada de los jugadores desde un lugar especial y privado. Almuerzo o merienda en la Kids Zone de Mestalla según horario del partido. Disfrutar del calentamiento de los jugadores desde la banda. Realizar el pasillo a los jugadores a la salida al campo. Foto inolvidable con el 11 inicial en el césped de Mestalla. Y vivir en Mestalla un partido del Valencia Club de Fútbol. Promoción limitada a las 50 primeras listas de comunión que se realicen en las tiendas oficiales del Valencia Club de Fútbol por un importe superior a 500 euros.
6: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
7: Hola, soc Pepelu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
1: Nos vamos ahora a Bilbao a conocer la última hora del Athletic con nuestro compañero Asís Martín del Desmarque Vizcaya. Asís, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
8: Muy bien, caballero. Todo bien por aquí, por el Bocho.
1: Bueno, un Athletic de Bilbao que se ha vuelto a meter en la lucha por Europa.
8: La verdad es que esta liga es flipante, ¿eh? Porque fíjate que la semana pasada estábamos en Bilbao echando cuentas de lo cerca que estaba el descenso. Ganas en Mendizorroza, remontando dos veces, y es que ahora estás a tres puntos de la Europa League. Yo no recuerdo una liga como esta, ¿eh? No sé si es buena o mala para Tebas o todas estas historias, pero rara como ninguna que yo haya visto.
1: Bueno, ¿y qué partido esperas? Porque hemos visto que desde el club, pues bueno, se está calentando el partido, se está animando para que vaya la gente a San Mamés, sea una caldera. ¿Qué Athletic esperas tú?
8: Ahí está la pregunta del millón, ¿no? Porque, claro, aquí ha habido mucha felicidad el otro día en Mendizorroza al ganar, porque ya se llega a 44 puntos y se da por hecho, pues que ya no hay problemas atrás, pero nos queda la duda del hambre que va a mostrar la plantilla de Valverde en esas cuatro jornadas que quedan, porque es fácil para el espectador, para el hincha, claro, van a salir a muerte y tal, pero yo creo que si el club hace esa llamada, que no suele hacer, es porque tendrá cierta sospecha de que igual tanto plantilla como afición pues se han perdido un poco la expectativa, ¿no? El año ha sido muy malo, en general ha sido un año durísimo, lleno de lesiones, no se ha disfrutado así mucho tampoco de la Champions League, aunque fíjate que es curioso, los dos finalistas eran del grupo del Atleti, tanto el Arsenal como el Paris Saint-Germain, y entonces tenemos la duda de que si el domingo van a salir a comerse el campo ahí al Valencia, si me lo permitís, o si ya la gente ha dicho, mira, ya hemos salvado la temporada, viene técnico nuevo, que encima ya es oficial, que viene el alemán, despedimos a Valverde como un héroe y hasta luego, Lucas, ¿no? Entonces, por eso te digo, que yo creo que si el club hace ese llamamiento a la caldera, no es tan

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.